0: Ajo, l'anel tenio en carmes, como sero clavat. Sietado sus un vieillo cadiero, Mario ac preño pla.
1: Anuei te portare la soupe. Te, assi as un cubac per le besouns, as plachan so tu, pour as dire qu'as dormi dins un castel.
0: Uno pulido drollo d'uno vinteno d'ans, guido del museu, se fec un camí al mig d'un ramat de la gens.
2: Vau anar al bureu e telefona al mecanician. Vos tira d'aquiu sense ocupar l'esfer, que son d'uno grande valor historico. Demorat-le, sietabos sus aquest banquet.
3: Grande valor historico, repetec Mario. As comprès? Se podem pues esclavar l'anel, puleu que le recupa, te resegaran le braç.
0: Après un riseto, la drollo se n'anec. Un nouvelo desgranado de foto comencec. Sietat, le prisonet abio l'aire pla més mal fornit. Entendiots?
4: L'ei pres tres cop dreit e tres cop sietat.

0: Le prigionie ero lur. Parlamme da che di tiraire de fotos. Grandis artistos al nivel superior. Buta l'uel dins un trauquillu e appuia sus un butu, lur obro d'intrario din l'istorio. Las uros passavon e le mecanicien arrivavo pas. Un ofenno valiec un bubu a Martí que dei brembet de dise merci. Al cap d'unu cadeno com un bestio on se passo de parlar.
1: Aro, Martí, le cap appugat sur la palma d'un home, rossegavo le bumbu e pensavo. Subeni che se spuntejavo din le cap, pensados nubelos d'un ombo del primer cop a l'estac, Martí ero enda com mai. Las siesuros de la Brespado venion de repicar al relogge de la Gleiso quand le mecanicien arribec, la caixa d'utices a la ma. N'agec pla per un miejurado per tirar del sfers le prisonet. Mario e Martí prenguero le camí de l'ustal. L'autobus se n'ero anà dei pen platens. Aquí aguerre un chanso, un pourcatier che dintrabo de tart les besec e les pringec din le camion.
0: Taleu arribat, Martí correc a la granjo, tiret del col de la idioi vacos e del trau de la grepio les camals. Les pengec a unu cavillo de la paret e sur encaro. Les fers tampats sul punyeti avion dormit li uels.
2: Ebe, aco un experiències que d'un nos debion he. Ben leu que pla de causos serion aplanidos. Per dautes, malerosament, les ueis sunt tampadis a jamais. Per nous aus, saquela, la musico de Radio Galaxie nous trabis las aureios. Escutats.
3: Radio Galaxie, c'est la radio que j'écoute.
4: En occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
5: Au contacte de la Prubensillo. Le 8 de juny, le nostre president partit au rencontre des territoris la Prubensillo, la França, Prigondo, d'un copero a Tign, din la Dromo, pendent un bany de fulo, recebet una calotte d'un home de 28 ans. Un ancien ministre responsable politique commentava su pic le beniment, surslignec la volontà du president d'este autocotoco a me le poble. E pudem pas che reconeixe che la visita a Liceo de Tagne, din Zacchero Amiro, este que no capitado, che le contacte se hasquet e che le president este tocat per debu. Su pic, les médias ensageron de dramatizar l'incident, l'agressor du président qui avait bramat Montjoie Saint-Denis, le cri de guerre des Capétiens, era segu de l'extrême droite réaliste, beleu un camelot du roi. Comme les que hasqueren tremula la République de las annados 1930. Le Bourbal debengió un grei d'attemptat, l'annuncio d'autros violenzos, le signe de hoc che quabo e le president che continuet le toco-toco como se de re non ero. Debengió un eroi che brabejavo le danger, mes s'estimeren miu de minimizar l'incident e de he de l'assautaire du president juben destimburlat per l'edat mejano e les visitaires. Più leu che uno grano de terroristo o come se presente caludienzo le campiù du malcontentomen popular e des gilets jaunes che abbion cassat just aban la sortida du president. Lu Damià Tarel, giudjat e condennat, un auto question se pauso. A un moment ken a sortido cuhinoment che la vaccinació a plau ansat, che las hospitalizacions baixon, noi demandon sa que la de nos emporta pas e de continuar a nos plegar as gest baraios i deurion ajustar, le de se la walai mas, au gel hidroalcoolic, aban d'emplastra caucu.
4: En occita, s'il vous plaît, la billetto de Bernard Berger.
6: À Saint-Sulpice-sur-Lèze, c'est Radio Galaxie que j'écoute sur 98.5 FM.
7: Aquel matin, la catino era tutto disturbilado. De que ya decupati, demandi. Hey, Paurot, me respon. Lucha cuti me fará ben y cravo, a forza de forlupa. A cos pas complicat. Se calcun te demando que fa lucha cuti, que si has que 5 euros de la vespado o 8 euros del maitín, hauras que respondre, veu. Risco pas de te trumpa. Dal matí al séquito pas de pinturlija. E es pas besun di cerca d'excusos. Na tu giorno no descado en reservo per explicar que besun de veure. E que pas pas faire autrament a causa que es nascut dam un gru de sal empegat al fund del ganitel. E que es forçat de l'utene a sullatzi nu a coi metrio lo fioc a las tripos. Puirio ajustar que es nascut també amb un garganto com un enfunil que engolideria la mare los peixes. Pode pas imaginar so que es capable de s'empifrar dins un jornado un gargamelo parell. E més avís que lo ministre de l'agricultura deuria i donar un superbo medallo que se la meriteria pla por servicio rendu a la viticultura. Es clar que si havia força jacutis en França, lo comerci del vi riscaria pas d'estre din la petego e que mascanyaria un pas per liquidar lo surplus. He ensajat de tot per l'ugarit del mal forlupaire, mes tam m'hauria valut fiu-lo a la luna e he finit per me resignar a lo suportar com és. Braco, hi ha de cops que ne fa trop, e aquest cop ha de passar dolosco. Pensats, aquest estiu per s'aparrar del calimàs m'ha esturrit un omiejo barrico en menys de 3 setmanes. Aquel gulampo. S'han parlat del pica con us ha fait al Porto Monedo, comprenets que com podio pas durar. A la vez, que me diguec,
8: cal demandar ventre d'oli de nos portar un autobarrico al plus viste.
7: Te tracasses pas a co, i responderi. És jo que m'encargui. Havia un bon ideio i anats comprene la ruso. Fas que li portar la barrico a l'amagat del temps que lo xacutí era a la pesco e me gardere di metre la canelo que digues pugueso tirar de mi. En explican a mon regañol que ventre d'oli tardavo a la portar, pensavi en tamar la barrico res que lo dimenge da prep. Aco faria ou tant de temps ganyat e lo xacutí seria forçat de veure menys. Lleve, paurots, ero pla mal calculat. Aquel amor és sios que cada jour flambat mai que jamai. Cada jour havia sa pleno cargo. Per un misteri i comprenioi pas res. Vegen que lo remedi ero piri que lo mal me disi tambal metre la canelo a la barrico. A la vez, davali a la cabo, atrapi la canelo e un martel e pim pam, la cunyi din lo trauquet. M'estan leu tustà, viet d'ase, me pensi, a corre suntis com si la barrico era vino. És pas possible, co. Torni tustà, pum, pum, pum. Era tot clar que la barrico era deja un brave pau que esturrido. Neri està bornido, e sabio i pas que ne pensà, quan tot d'un cop ausissi un drole de bruig. Fau llum, dame la candelo per vese soquero. Palpeixi un moment din l'escu, e qu'es que vesi? Mon xacuti, que roncau, espatarrat, entre l'equiul de la barrico e la paret, l'unas ruge com un pebrino, la gargamelo badanto, juste de just lo dusil. En dusil clandestin, pobre monde, cabio adubat per endarré que lo pogués pas vesi. Era pas besun de demandar d'explicacions. Aquero canallo havia adivinat marruso e havia decidat d'entamar la barrico per son conde. Més vos prometi que si os que et l'heu revellat e que hagi pas fred a les costelos. E que l'envejo hi haurà passat per un tros de temps d'anar faire de dosils de contrabando.
3: De Riom à Haute-Rive, de Muret jusqu'au pied des Pyrénées, on écoute Radio Galaxie sur le 98.5 FM.

Tornaré pas a mesta fort com un son estat. Jo le viel sul pas de l'hort, les ells baixats. Tornarem pas fer la d'aliado com altres cots, ni més aneit a l'aveliado, batades clots. Tornaré pas a mesta fort com un son estat. Jo le viel sul pas de l'hort, les ells baixats. Tornarem pas fer la d'aliado com altres cots.